0: Ven y pues ya han llegado las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda y pues ya han más cercana o compra online en ipujagan.com.
1: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Parlar d'herències i testaments no és fàcil, però deixar-ho per més endavant sovint ho complica tot. Un bon testament no només evita problemes, dona tranquil·litat, claredat i protegeix les persones que estimes. A Gestingral t'assessorem perquè prenguis decisions amb criteri, entenent les implicacions legals i fiscals. T'ho expliquem clar, amb temps.
2: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
3: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
4: Veniu!
5: Porteu crema!
4: Va, som-hi, som-hi! Anem a Cancún!
3: Al Gaudí, un dels pocs teatres oberts en agost, torna la comèdia de parelles de Jordi Galceran, Cancún. Dos dels seus actors ens vindran a veure, la Cristina Brondo i en David Olivares. I a més...
6: Hola a todos, soy Katy Perry. Bienvenidos al programa Lifetime.
3: A Mariona Borrull us parlarem del fenomen dels concerts filmats, com l'estrena de l'última gira de Katy Perry, que arribarà a les sales de cinema d'aquí a un mes.
7: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
8: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
9: Tots els nostres continguts.
8: Som a tot arreu. Som al teu costat.
9: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
8: Tot això passa aquí.
10: Once. Bien jugado.
11: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.

0: Directe, comença la funció.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
0: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Mariona Borrull.
2: Hola, hola.
0: Què tal? Avui és dia de pantalles.
2: Avui és dia de pantalletes.
0: I de concerts filmats, que és tot un fenomen. No sé si has comprat ja les teves entrades per la peli de Katy Perry al setembre. Tu que ets un gran fan de Katy.
2: Increïble fan de Katy. I Kissed a Girl és un temón.
0: I ja està.
2: I ja està.
0: I després Fireworks.
2: Que això són els 2000, no? Va passar?
0: Ni idea, fa la vida.
2: Ai, Ror. Ens diuen els nostres convidats que Ror també és un temón.
0: Doncs els nostres convidats són els actors de la comèdia Cancún al Teatre Gaudí de Barcelona. Què tal, Cristina Brondo?
3: Hola.
0: I David Olivares, com esteu?
4: Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: La Cristina sí que és més fan que Katy Perry que tu, eh?
3: No ens la podíeu deixar.
0: Però l'has seguit ara últimament?
3: No. Tampoc és que sigui superfan, eh? No. Però, home, tiene temazos.
2: Tenia. Jo crec que aquí el passat és important.
3: No? Jo vaig veure el vídeo que hi pobreta que es va posar amb un inflable en un concert i no podia arribar a l'escenari perquè la van començar a portar d'un costat a l'altre i es va agobiar, dic amb raó.
2: El malson d'un actor, això, eh?
0: Sí. Bueno, doncs el que dèiem, no només la Katy. Aquest any hem vist pel·lícules de Taylor Swift, d'aquell grup... N'hi ha tants a Corea del Sud que...
2: BTS.
0: Doncs què està passant amb això? Això és cinema?
2: Això és cinema perquè passa un cinema i, per tant, sí, i tant.
0: D'acord, molt bé. Doncs pregunta, Mariona, directa. On t'agradaria estar de vacances ara? A la una del 9 d'agost de 2026.
2: Una terrassa a Badalona on fan els millors entrepans de tot el Maresme que es diuen els Alfonsitos, un entrepà de calamars a la romana i croquetes a la vegada.
3: Nena, jo vull dir-ho a Badalona.
4: Mare meva.
2: La Llauna crec que es diu.
4: Alfonsito es diu el lloc?
2: Sí.
3: No, la Alfonsito
2: és l'entrepà. El passeig La Llauna, juraria. Perdoneu per la publicitat, és que és específicament allà.
0: Però això no és gaire ligerito, no? Per un dia d'avui amb la calor que fa.
4: L'Alfonsito té una analítica, l'Alfonsito. Mereix una analítica.
3: Té deures de fer.
0: Té el colesterol una mica alt, això. I a vosaltres, on us agradaríeu estar de vacances? Perquè no esteu de vacances, esteu treballant al teatre i us ho agraïm perquè ens esteu alegrant aquestes nits tòrrides, aquests vespres tòrrids a Barcelona que no es pot dormir.
3: A nosaltres també, perquè jo ahir vaig arribar al teatre i vaig dir oh, que bé, ja he arribat al teatre.
0: L'oasi.
3: A mi m'encantaria estar on estem, a Cancún. Em sembla ideal, nostre resort.
4: Cancún o la Garrotxa, no? Però sí. Però no, que s'està fresquet també.
0: O un d'aquests pobles on et lloguen per fer pregons. No sé si això es pot dir, no? O què?
4: Bueno, sí, és igual, faig pregons, però és una cosa circumstancial, perquè no m'hi dedico, però vull dir que sí, que de tant en tant em lloguen per fer pregons i és una feineta molt xula i m'ho passo molt bé. Però Cancún...
3: Ens agrada estar a Cancún.
4: Cancún, per cert, l'altre dia sortia una notícia, em sap greu, per si algú hi ha d'anar, que hi ha una plaga
2: de paneroles.
4: D'algues a Cancún, Playa del Carmen, pobrets, no es veu la sorra.
3: S'estan quedant sense platges.
0: Bueno, allò que fiques els peus i fa tanta angúnia, no?
4: És que
0: no
4: es veu ni la sorra, es veu estar tot ple de dalgueta.
2: Segur que algú podria fer una dieta d'això, com la de la pinya.
0: Home, jo, el meu...
3: Jo menjo algues.
0: I jo també, el xinès de referència del barri, ensalada d'algues. Les algues no sé d'on han sortit, francament, però
4: això sí,
0: és boníssim.
4: Al Teatre Gaudí no hi ha plaga d'aquestes algues, sinó que hi ha plaga de talent.
0: Escolta, ja sabia jo que em diríeu que us agradaria estar de vacances a Cancún. Però per tancar aquest tema, les vacances de la vostra vida, aquell viatge que recordareu amb carinyo sempre... Dic vacances o dic estada, ni que sigui de pocs dies.
4: Vacances
0: i no
4: viatge, vols dir vacances, eh?
0: Sí, exacte. Pot ser un lloc que agaféssiu l'avió i féssiu no sé quantes hores de vol, o pot ser aquí al costat. La Cristina ho té claríssim,
3: Ho tinc claríssim. És que, a més, a veure, parlàvem abans d'Instagram, com era per Instagram, que era col·laboració, doncs todavía lo disfrutes masses.
0: Clar que et
3: conviden. Jo vaig fer un creuer amb Virgin... amb la meva parella, que va ser la bomba, és que no sé, vam estar a Cannes, però estar tot el dia amb un creuer a més era com d'alto standing.
4: És escarosa.
3: No, va ser meravellós. A més, Only Adults, saps? No, sí.
4: Only Adults.
3: Only Adults, o sigui, amb americans.
0: No sé si preguntar o repreguntar aquí.
3: No hi havia nens al vaixell. Eso era una fiesta tras otra. Era bufets meravellosos, tot inclòs. No, allò vull tornar a fer això. I després també, per la part de nens, ja que estem, Euro Disney. A més, aquesta

0: He tornat a anar per segona vegada, sí, així d'extremos, eh? Creuer Only Adults o Euro Disney, eh? Jo estic amb les dues coses.
1: David, va, sí. Supera això.
2: Jo seré un tòpic Costa Brava, sempre, jo soc de Llançà, no?, i Figueres, però també a l'Euro Disney hi vaig anar 5 dies amb les nenes, que crec que em vaig passar, perquè...
0: Déu-n'hi-do, 5 dies.
2: A l'hotel on estàvem hi havia piscina amb tobogan. D'aquests de, com un parc aquàtic. I el tercer dia, quan el van descobrir, no volíem sortir d'allà. I pensant, nenes, que tenim el parc aquí al costat, home.
0: A més, que 5 dies Euro Disney és molt, eh?
2: 5 dies, 4 nits i 5 dies, sí, em vaig passar. Ja, m'he vingut arriba i ara, si hagués de tornar-hi, estaria una nit. Una
0: nit, no, màxim, dos màxim dos dues.
1: I és molt per la butxaca, també, això, eh?
2: Sí, bueno, vaig estar 2 anys pagant-ho, eh?
1: Em vas demanar crèdit al banc.
2: 180 al mes.
1: Bé, esteu al Teatre Gaudí envoltats literalment de públic. Això ja n'hem parlat molt, no?, d'aquesta sensació de proximitat de les sales petites, però jo és que sempre me'n faig creus, i és una cosa que m'agrada molt, perquè no tens l'oportunitat en les sales grans de veure-us les cares.
2: Sí,
1: és a dir, els gestos, les mirades, com esteu de connectats els uns amb els altres. Això t'ho perds en una sala gran, no? Voldria preguntar-vos com ho vivíeu vosaltres.
0: Mira, no? jo de fet, ahir justament ho pensava, perquè hi ha un moment a l'obra que no és un moment meu, no? Estan ells parlant i tal, i jo vaig a un minibar que hi ha, doncs, a servir unes copes de cava, no?
1: Beveu molt, eh? Aquí
0: I, sí, sí, que comunes, ja, la pulserita, tot gratis, tot incluido. I clar, jo tinc el públic, no?, quan ens anem a servir... com tu i jo ara,
1: sí,
0: estàs super a prop, no? I clar, jo estic amb el meu personatge i vaig... I no serveixes el cava d'una manera normal, serveixes... I clar, els espectadors que estan allà davant ho estan veient, això, allò, ahir, no? I vaig pensar, que xulo, tant per ells com per mi, perquè també tu et dones compte que aquell moment l'estan vivint també, no? I això és molt xulo.
2: Sí, en teatre normalment es diu que l'escenari és el pitjor lloc on amagar-se. Normalment, en teatre a la italiana, que se'n diu, que és l'escenari davant i els espectadors a platea, no? Doncs, si allà es veu tot, aquí a quatre bandes, el Teatre Gaudí té aquesta cosa meravellosa, és un dels pocs teatres, a part de l'Espai Lliure, però que té les quatre bandes, que és meravellós, perquè és que et veuen tot arreu, no? Llavors, i també els tens
1: hasta
2: molt...
1: Hasta la pebrotera et veuen.
2: Sí, exacte.
1: Ja en parlarem després.
2: I els tens molt a prop. Molt a prop. Això té una cosa bona i una dolenta, no en té cap, però a l'hora de dirigir-ho, la Susana ha fet una feina, la Susana
1: Gratxana,
2: una feina molt, molt, bueno, molt, molt, molt xula i titànica, no? Perquè, clar, a l'hora de dirigir, quan tens només un plano, és molt més fàcil, a veure, entre cometes, dic fàcil, però amb quatre, ostres, hi ha molts moments que estàs d'esquena al públic.
1: Sí, sí.
2: I no et giraràs perquè aquí han pagat una entrada, si no t'has de girar. Sí. Llavors ja et veuran una estoneta aquí, et veuran una estoneta allà.
0: Hay momentos de contorsión, hay momentos...
2: Sí, no, però
1: vull... Pot agafar tortícul.
2: Però vull dir, sí, i això està molt bé, i tampoc sortit cap espectador dient, escolta, tota l'estona tinc d'esquena.
0: No, és molt orgànic.
2: Vull dir que és molt tot orgànic i molt...
0: I de fet, jo crec que precisament el fet de que sigui a tres bandes li dona com una versabilitat i un realisme que la gent està com... no sap ben bé on mirar, també, estan com molt connectats i molt amb nosaltres, no? I això és molt...
1: I l'espectador menjador de casa, que li dic jo, perquè aquí també hi són, ja saps, que comenten l'obra de teatre com si estiguessin mirant la tele.
0: Ahir...
1: Clar, els teniu tan a prop que... Els heu de sentir, sí o sí?
0: Ahir xerraven
1: per
0: molt,
1: I com, com reaccioneu amb això? Sí. I això us altera o...?
2: No, especialment. No.
0: A veure, ho sents, ahir és veritat, ahir comentaven molt. Va
2: sí.
0: Com... Però jo penso... Però
1: Cristina, que bé costa,
2: que costa, nena, que bé que ho fa. Oh, escolta'm, i que bé que li queda aquest vestit.
0: Sí, sí, està bé, el vestit està bé. Sí. No, però quan sents comentaris, dius, bueno, estan vius. El pitjor és quan diem, avui estan morts.
1: Sí,
0: saps? Perquè a vegades passa.
1: No
0: aquest
1: riuen,
0: públic,
1: no? Que això és una comèdia.
0: Cri, cri, cri.
1: Sí.
0: I després acaba la funció i, bueno, quasi s'aixequen i aplaudeixen molt, però... per el que sigui, doncs han estat en silenci. No? Jo prefereixo una mica... Que hi hagi...
2: No, i l'espectacle està molt bé, Cancún, que ja ho has dit, Jordi Galzeran, si no ho has dit, ho dic jo, Jordi Galzeran, és una comèdia que diu en Jordi Galzeran, si és un autor...
1: Anem a parlar, però posem una mica de context sonor a aquesta comèdia. Us acompanyen a l'escenari la Gemma d'Ausedes i en Màrius Hernández, i és aquelles obres que parlen de l'ICI, no? ¿Qué es pasat? Sí.
0: Ay, los sí, sí. Los hubiera y los hubiese.
3: Serían quedas aquí, ostras. Ya se me atrimaría. ¿Qué por eso va a pasar? Es que he trobat una embussada.
4: Ya estem. El de ell?
3: Sí, per tampoc.
4: Les claus
3: les
4: tenim? Sí, ui, mira, i tant.
3: D'acord, doncs perfecte.
4: Veniu.
3: Porteu crema.
4: Va, som-hi. Anem a Cancún.

0: Jordi Galceran, que tu... Crec, David Olivares, que està, tens el màster en galceranitis,
1: és,
0: sí, no?
1: És el meu tercer i l'any que ve en faré un quart.
2: Bueno, i vam fer un junts, Burundanga, sí, jo vaig
1: Burundanga.
2: Fer amb ell.
1: Burundanga,
2: sí, sí. Sí, sí,
1: i
2: sí.
1: Jo hem coincidit en dos galcerans, sí, sí. En Burundanga, a l'Eixample, i aquí a
0: digue'm tu què ens enganxa de la manera d'escriure i de les històries d'en Galceran.
1: És que és molt, molt, és que és molt proper. Té uns personatges molt terrenals, molt d'aquí, amb uns conflictes que bueno, molt molt personals i que fan que l'espectador doncs lligui de seguida. Té una característica sempre a les seves obres, que els primers, jo sempre dic, vaig per pàgines, però bueno, 8, 10, 20 pàgines, no? Fa el primer gir, o el gir argumental, que ja et deixa assegut a la butaca, no?
0: I ens fot els periodistes perquè després no sabem què preguntar, perquè fas spoilers.
2: Sí, ja,
0: sí. És una caca.
1: Sí, és veritat, això, és veritat, sí. Perquè a vegades sí. Sí.
2: Però això també és guai, és com un segell que és xulo, no? Perquè saps que si és un galzeran, saps que als 10 minuts fliparàs ja.
1: Sí. Què podem dir de Cancún? Cancún, comèdia, quatre personatges, dues parelles, que se'n van de vacances.
0: I que es coneixen de tota la vida.
1: Que es coneixen
0: porten
1: de
0: quasi
1: tota la vida.
0: 25 anys. Són cinquantones, una mica, no?
1: Sí, sí, més o menys la nostra edat. Que han viatjat, sempre se'n van de vacances junts, un tenen fill, una parella té fills, l'altra no en té, uns són més pudientes, no? Tenen més, una feina amb més alegria econòmica, els altres doncs van més justets. I just quan comença l'espectacle, doncs, una mica xispaus, no?
2: En Cancún, pulserita, tot incluït.
1: I una mica de xampany gratis. Doncs un personatge confessa, revela una cosa, no?, del passat, una cosa que a priori és una anècdota.
0: És res.
2: Sí, però podria haver alterat la vida de tots quatre.
1: Sí, podria haver alterat la vida dels quatre, i a partir d'aquí doncs es desencadena la comèdia. És una comèdia també que parla de l'amor, no? A vegades et fa preguntes com... Som parelles d'una sola parella, no? Vull dir, estem fets per una mitja taronja...
0: Jo el que pensava, podríem... 25 anys és quasi un miracle, no? Aguantar 25 anys amb la mateixa parella.
1: Sí, és una feina. Jo crec que és una feina remunerada, que tu has d'anar pagant i treballant, eh? Vull dir, no, és... No ho sé, clar, podríem parlar de l'amor, la flama de l'amor, home, doncs l'amor va i ve, no? L'enamorament va i ve, va i ve, és com una màquina que...
2: Però sí que...
0: I les renúncies, també.
2: Sí,
0: renunciar coses.
2: A mi hi ha una cosa que m'encanta de Cancún, que hi ha un moment, no?, que hi ha com un reset, no?, en les dues parelles, no?, perquè a vegades jo crec que el mal més gran en les parelles és donar per sentat les coses, donar per assegurat tot, no?, pensar que pel fet que t'hagis casat o pel fet que sigueu nòvios, això ja està, no?, i crec que el dia a dia és molt important, i hi ha un moment a Cancún que parlen d'això, no?, i llavors diu, ostres, que ara això, després de passar això, em dono compte que t'estimo molt, o em dono compte que no t'estimo tant, o em dono compte que jo crec que està molt bé la feina aquesta en qualsevol parella, cada X temps, fer com un poc un reset, no?, de, a veure, estem bé? No estem bé? Anem per bon camí? No anem per bon camí? Tu vas cap aquí, anem junts, i això, doncs, és molt xulo, i passa a Cancún d'aquesta manera tan divertida.
0: No, i dràstica, perquè és molt dràstic el reset que fa, no direm pas massa cosa, però, clar, de cop i volta, aquella parella que veus tan sòlida, no?, tan enamorada, tan treballada, aquella relació, patapam, doncs no és el que semblava.
1: Sí, és que podria
0: ser... I se sent com, què faig aquí?
1: Sí.
0: Què faig aquí? He viscut com m'ha enganyat o autoenganyat tot aquest temps?
3: Vosaltres sospiteu de les parelles que es porten molt bé entre si?
0: A tu passa?
3: Avui jo sospito constantment.
1: Sí. Però què sospites? Que no hi ha... Que s'inventen.
3: No, que hi ha una cosa com de performativitat allà, com d'anem a impressionar, no? Com quan et poses extremadament guapo, que tu saps que no ets tu, que t'has sobreproduït d'alguna manera. I d'altra, crec que hi ha una feina de treball amb un mateix i de diferenciar-se de l'altre que s'ha de fer, perquè és que no pot ser que siguis una mateixa persona amb la teva mitja taronja, no existeix
0: fan
3: mitja rabieta, taronja.
0: Algunes d'aquestes parelles fan rabieta.
2: Però jo crec que es nota, no, les coses?
1: Sí, no, i una mica parlo d'això també, perquè segurament podríem fer, ara que es diu el match, no? Segurament si haguéssim de... Tots podem fer match amb moltes persones, amb moltes. El que passa que les circumstàncies de la vida són les que són.
2: Bueno, i la societat de la que vivim, també, no? Sí. Està tot com estipulat d'una manera molt concreta,
1: però,
2: molt estructurat.
1: Sí, però també si visquéssim amb un altre que diu no, està permès, no vull dir que la permissivitat, però que pots estar amb 18 parelles, que totes facin match, ostres, també quina feinada, no?
2: Ja.
1: No, vull dir, també mental, vull dir que potser no estem preparats per això encara, no?
3: Dic, si hi ha fills... 18 parelles monògames amb la intensitat d'una monogàmia allò de matrimoni?
1: No, hi ha temps.
0: Atenció, pregunta. La vida ens va del canto d'un duro? Mira que feia anys que no sentia aquesta expressió, i és tan important en el text, en Cancún, i em va fer molta gràcia.
1: Clar, ara s'hauria de dir el canto d'un euro, no? Però això no...
0: Ara, és veritat.
2: Clar, que som un poc viejunes.
3: Com és això? La vida ens va,
2: no? Veus, clar.
1: Del canto d'un duro.
2: Ella no l'entén.
0: És d'una altra generació.
3: No tinc ni idea.
0: Sí, és allò que llences a l'aire, no? I pot caure...
1: Un duro era una moneda, una pesseta.
2: Sí, però és a dir, tu tires una moneda a l'aire i potser que et surti... un costat o l'altre, que abans es feia cara o creu, que era com, no sé què, on anem, aquí o allà, cara o creu, tires la moneda i realment ve del canto d'un duro, en el sentit o d'un euro, ara, o de 20 cèntims, depèn de cap on caigui, no?
1: I també, de la sensació d'un pèl, eh? Vull dir, és una cosa, ens ve d'aquí, del canto d'un duro, un pèl.
2: Jo crec que més amb el destí que, que en el canto d'un duro. Clar, jo crec que al final les coses sí que passen per alguna cosa. Jo soy medemiana.
0: Total, si el destí...
2: Sí. El destí, més que el destí, sí que crec que la vida ens posa sempre les coses al davant que necessitem per evolucionar. A vegades les veiem, a vegades no les veiem, a vegades les veiem i no les volem veure, però la vida és, per mi és molt intel·ligent, molt més que nosaltres, òbviament, i ens posa les coses que necessitem.
0: Clar.
2: Llavors sí que pots... algo a l'azar, però que si ha de ser, serà, i si no ha de ser, no serà.
0: Ja, però hi ha sempre aquesta cosa, no? Com aquesta anècdota, aquesta nimiesa, no?, de l'obra. I clar, jo, després de veure-ho, reflexionava. A nivell laboral, per exemple, si jo no m'hagués apuntat a l'extraescolar de ràdio fa 40 anys al col·le, segurament no estaria aquí.
1: Bueno, no se sap.
0: Això és així,
1: no se sap.
0: Però no ho sé, tampoc.
2: No se sap.
0: Però home, hi ha molta relació, molta vinculació,
1: no? Sí, no,
2: clar. Jo, si no hagués fet Poblenou, o si no hagués anat amb la meva amiga després d'un entrenament de bàsquet amb una agència de models, no hagués començat a treballar. Però jo crec...
0: Superjove, no?
2: Amb 13. Però jo crec...
1: Estàs igual.
2: Que l'estómac em va portar a fer allò. No crec tant en l'atzar amb aquestes coses. Trobo que hi ha com una força interna que si estem connectats amb nosaltres mateixos et porta cap als llocs on has d'anar.
0: Ai, creo. Cristina Brondó, ja m'agradaria creure.
2: Sí, home, sí. El que passa que hem de donar-nos l'espai per sentir-nos.
0: Jo
2: no estic haciendo Cancún perquè sí, saps? Jo vaig fer Burundà a l'Olivares i, hòstia, m'encanta treballar amb ell, em va semblar un company espectacular. Vaig anar a veure Cancún, em va agradar Cancún quan ho feia l'Agnès, els vaig portar a la ràdio a fer una entrevista i Teatre Gaudí em va semblar també un teatre molt pro, que està fent una programació molt guapa. Jo vaig dir a la Gemma i a l'Anna, ei, si algun dia n'esteu a algú, jo estic aquí. I em van dir, escolta, Cancún, vols fer una substitució de l'Agnès? Vaig dir, hòstia, està el David, que jo... Ja vaig dir, hòstia, quin company més guai.
0: Tot s'alinea.
2: Tot s'alinea si realment tu estàs atent a les senyals, no? I jo si hagués fet Burundanga amb el David i no hagués prestat atenció a lo bon actor que és, lo bon company que és...
1: Però
2: és que és veritat.
1: M'està ruboritzant.
2: Però és que és veritat, saps? Vull dir, o jo no hagués anat a veure el Teatre Gaudí, hagués dit, hòstia, admiro aquesta gent i com ho fa... Pues potser m'haguessin dit, vols fer la substitució? Ai, quina mandra, no?
1: Deixa'm tornar-li la pilota una miqueta. No,
2: ja m'ha dit que estic molt guapa, gràcies.
0: No sé, que estàs igual, que estrets, imagina't.
1: No, però quan la Gemma Dosedes em va trucar per dir, tornem a fer la segona temporada, 3 setmanes aquest cop, i l'Agnès no pot fer-ho per qüestions laborals...
2: Vas ser tu?
1: No vaig ser jo. Ella em va trucar per dir-me qui seria la substituta. I al dir-me Cristina Brondó vaig...
0: Vas respirar. Quina va ser la teva extraescolar? És a dir, per què et vas fer actor tu, David Olivares?
1: Jo, és que extraescolar, jo des dels 9 anys que vull ser actor. Jo vaig anar
2: des dels 9 anys? Sí, mira, com el meu fill.
1: Sempre ho explico. Vaig anar al cinema amb els meus pares a veure Indiana Jones en busca de l'arca perdida, el cinema Urgell, que ja no queda res d'allò. I vaig veure allò i vaig dir, jo vull fer això. O sigui, vull estar darrere d'això, vull actuar aquí, vull fer coses, això m'agrada molt. I a partir d'aquí vaig començar a fer una mica d'acrobàcia, clown, pallassos, teatre, i ara encara em queda post-cinema, no?
3: Home, deu tenir alguna cosa com de que et persegueixi una bola gegant al fer teatre, no?
0: Sí. Com la de l'arca perdida.
3: Exacte.
1: Sí, i per tant sempre he tingut... que això és una cosa que les generacions d'ara, a vegades, la vocació es té o no es té, no passa res si no es té, ja es trobarà, però que a vegades, vull dir, per les meves filles també, què voleu... No què voleu ser de grans, que és una pregunta també que dius, jo què sé que seré de gran, perquè ara soc jardiner, després seré bomber i després no sé saber. Però cap a on... Què t'agrada, cap a on vas? N'hi ha que ho tenen molt clar, I no parlo de coses artístiques, perquè si vols portar un avió, un Boeing 747, ho has de tenir molt clar, també. Suposo que no et ve FP. Mira, estava fent Mecano i de sobte vaig dir, coi, mira, com que se'm dona bé el Call of Duty, vaig, jo què sé, no? Vull dir, però bueno, vés a saber. I sempre he volgut ser actor, per tant.
0: I les teves nenes van ser?
2: Bueno, sí, jo tinc els dos a Eòlia, saps? Estan fent comèdia musical, els encanta, jo des de petits, esclar, els he portat sempre als teatres i als rodatges i a tot, i ho tenen molt normalitzat i els hi flipa. I el Gael, bueno, el Gael s'actua encima, o sigui, és molt heavy, i la Valentina també, i jo encantada de la vida, perquè independentment de que, del que facin quan siguin grans, el teatre és expressió, és comunicació, és estar, tenir l'instrument afinat, és estar connectat, i em sembla una extraescolar ideal per tots els nens i nenes, realment.
0: Anem acabant.

0: no et pots no moure. Clar. Sense que aquesta cançó de Maluma, sisplau, que ens poseu al final.
1: Bueno, de fet, a Cancún acabem ja amb els aplaudiments, entre el bon rotllo i tot, ja estamos ahí sueltitos, ja bailando.
0: Bé, la pebrotera, no pots marxar. No pots marxar.
2: És
0: allò que dèiem del Teatre Gaudí, que és petit i ho veus tot, i ho veus molt a prop.
3: M'agrada molt que treguis el tema. Dic jo,
0: serà postís?
3: No.
0: Serà real?
4: No sé de què esteu parlant.
0: Serà natural?
3: T'he de dir que és una escena collonuda. Però...
0: Tio, però és que dius, uau.
1: No, una escena de collons, una escena de collons.
3: A veure, aquí està, jo crec que està molt ben... L'autor, en Jordi Galceran, en aquesta escena, el que fa és... que el personatge que jo interpreto, en Pau, surti nu, surti mec, surti conill. Perquè,
0: Originalment havia de sortir despullat.
3: Despullat, perquè li pregunta a la seva dona, escolta, on has posat això, on has posat allò, com matrimoni,
0: sí, sí, sí,
3: no? Una quotidianitat de matrimoni de parella. Què passa? Que jo no és per no ir, però el Teatre Gaudí és tan petit, és tan aproper, és tan això que
1: el que vegades... dèiem abans, pues imagina't.
3: Sí, no, però que a vegades pots provocar també en el públic la
0: incomoditat,
3: que desconnecti, no? Ja, vull dir, a part de que jo pugui sentir més còmode o menys còmode...
0: Però tu estàs bé amb el
3: també...
0: teu cos?
3: Sí, no? No, jo sí. El que passa...
4: Màxim, quina pregunta.
3: Sí, el que passa que...
0: És una pregunta de conya, home.
3: Sí, el que passa que la solució que vam trobar és... clar, jo m'abono tot, és de tenir una encetada, no? Una encetada pels banyadors.
1: A la ingle.
3: A l'engonal.
1: Sí, llavors,
3: clar, jo surto i li ensenyo a la meva dona, no hauria d'ensenyar-li tampoc la bosseta del te. Però jo sóc un bruto i mira, el trec, però vull dir que podria fer-li així i mira que... I llavors, perquè el que ha de provocar l'escena és que ella s'espanti, que ella sigui una cosa que no...
1: No, aixecar-se així.
3: Aixecar-se així. Clar,
1: no? Mare meva.
3: I jo crec que amb això... crec que la solució que vam trobar i que va trobar la Susana Garatxana és més xula.
1: És un dels moments icònics de l'obra, ja us ho dic.
3: Que sortir despullat.
4: Uns collons de susto, m'encanta.
3: Sí.
0: Doncs mireu si n'hi ha de motius per anar fins al Teatre Gaudí. Fins al 16 d'agost teniu Cancún amb la Cristina, en David i tot l'equip dirigits per la Garatxana. Una altra comèdia d'en Jordi Galceran que es va estrenar, jo no ho recordava.
3: 2011, no ho crec, no?
0: Abans. Ho tenia per aquí, 2008, em sembla.
3: 2008?
0: Fa 18 anys.
3: Fa 18 anys.
4: Més o menys quan la Katy Perry encara feia bones cançons.
0: Exacte, per aquella època. Doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, i us esperem a Cancún, al Teatre Gaudí, de dijous a diumenge, a les 8 i mitja, els diumenges a les 6, o sigui, planazo per l'estiu.
3: I seguiu així, perquè m'agrada molt que per vosaltres tot sigui comèdia.
0: Una abraçada. Fins ara.

Tot és comèdia. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Aquí seguim en directe a la cadena Ser i Ser Catalunya fent totes comèdia, dos quarts i dos minuts de dues. I era de broma aquella pregunta que he fet sobre el cos,
1: ah,
0: que t'has
1: no.
0: posat, mare meva.
1: Ui,
0: que incorrecte.
1: Jo fins que no em donis l'Alfonsito, el meu entrepà preferit.
0: Tu m'hi has tot un dia, eh? Però esperem que faci una miqueta menys de calor, no? Perquè mira,
1: no, si passa la direta, el passeig de Badalona, gent de Badalona, sortiu de casa.
0: Molt bé.
1: Seguiu amb la ràdio.
0: A veure, no sé si catalogar això de fenomen dels concerts filmats, però és veritat que cada vegada en veiem més a les sales.
1: Doncs sí, i tant, perquè nosaltres ens pensem que aquest agost és el mes de l'Odissea, de Spider-Man, però és el mes de...
0: I de la Patrulla Canina, no te'ls perdis.
1: Ah.
0: Quants pares portaran a la mainada a veure la Patrulla Canina?
1: Ah, doncs no tenia controlat
0: que sí,
1: aquest altre fenomen.
0: Estan enganxadíssims els petits.
1: Però no, aquest és el mes dels concerts gravats per cine. Aviam, el dia 12 s'estrena Cat's Eye, Wild Hearts. El 26, Ghost, Too Big to Rig. I el dia 2 de setembre, la nostra pel·lícula preferida i més esperada de l'estiu, que és Katy Perry, de Lifetime
0: Tour. Només em sona Katy Perry dels que has dit.
1: Sí.
2: ¿T'olvidaste de mí?
3: Soy Katy Perry. Bienvenidos al programa Lifetime. Esta es la parte de mí que nunca podrán quitarme.
0: Crida molt.
1: Què és això?
0: Crida molt, i a més el tràiler l'han doblat, que no ho entenc.
1: Jo el tràiler te'l vaig passar en anglès, Màxim.
0: No, estava doblat.
2: Ah!
0: Sí, tràiler oficial de... què és això? De Lifetime Tour.
1: Sí, cap semblança amb el Eras Tour de la Taylor Swift. És casual. La pregunta de si t'has oblidat de mi és bastant pertinent, perquè de la Katy Perry ens n'hem oblidat bastant en general, però ja deixo de ficar-me amb ella. Enguany he perdut el compte de les pel·lícules concert que s'han estrenat, perquè n'hi han hagut moltíssimes. Al maig en vam tenir dos, per exemple, vam tenir la d'Iron Maiden, vam tenir la de la Billie Eilish, fet en 3D amb el James Cameron, que fa les pel·lis d'Avatar i també fa pel·lis concerts amb la Billie Eilish. Vam tenir els dos concerts gravats de BTS, vam tenir el documental
0: el
1: de BTS.
0: Els de Corea del Sud que tenien, els del K-pop.
1: Exacte, el grup de K-pop més important del món, i per tant realment ens en trobem moltíssimes cada any d'aquestes pel·lícules concert. Let's do it one more time.
0: I love you. I really do. Bé, la pregunta que ens podem fer és si la gent va veure aquestes pel·lis, si funcionen comercialment.
1: Funcionen, i funcionen molt bé. Ara sentíem el tràiler de This Is It, la pel·lícula concert gravada de Michael Jackson del 2009. Ojut.
0: Abans de morir, eh?
1: Abans de morir. Aquesta i l'Eras Tour de la Taylor Swift, que són els dos grans èxits del gènere, van fer igual de recaptació que el Joker de Todd Phillips, que són uns 260 milions de dòlars. És molta pasta.
0: Carai.
1: Habitualment depèn de la mida de l'artista, és a dir, artistes amb menys seguidors faran menys diners, no? Per què? Doncs perquè aquestes són pel·lícules fetes pels grups de fans que ja coneixen a l'artista. Tu no vas a veure la pel·lícula de Billie Eilish, el concert de Billie Eilish, si no ets fan ja de Billie Eilish. Què passa? Que com que es programen en tan poques sales i en format tants prèmiums, és a dir, com que es passen només amb IMAX, que les entrades són més cares, doncs sempre tens la sala plena i fent molt de recaptació. És una bona estratègia, no? Seleccionar molt bé on vas. Evidentment, després de la segona setmana en cartellera, aquestes pel·lícules no les veu ni el Tato. Per què? Perquè els fans hi van el primer dia, ploren molt i no tornen mai més.
0: Per tant, són pel·lis de nínxol.
1: Són pel·lis de nínxol, completament.
0: O sigui, la meva mare no anirà a veure la de Katy Perry, no? Si no l'ha escoltada mai, o no sap qui és.
1: Bueno,
0: o potser sí, arrossegada per, no sé, alguna...
1: La neta o...
0: Bueno, nets no en tenim, però no sé si... Sí. Això va de la família.
1: La cosina segona que sigui superfan de la Katy Perry.
0: Exacte.
1: Raons per veure aquestes pel·lícules, perquè n'hi ha, eh?
0: Mm?
1: Per exemple, costen menys diners que anar a un concert, que això em sembla que és fonamental.
0: Ostres, i tant!
1: Es poden veure cines de tot arreu. Si tu vius al que ara s'anomena el territori, pots veure la pel·lícula de la Billie Eilish sense haver-te de desplaçar a París o a Luxemburg. Per l'experiència col·lectiva, naturalment, els grups de fans s'organitzen per anar a fer excursions en grup a veure aquestes pel·lícules, i perquè, evidentment, tens bona visibilitat, perquè si jo després de veure la quantitat de telèfons i els quilòmetres que hi ha entre mi i l'escenari anant a qualsevol concert mitjanet, jo prefereixo veure-ho bé en una sala de cine.
2: Bueno, és que sempre ho dic, al final, si vas a l'Olímpic i no tens un, o no t'atreveixes a estar allà davant com un superfan, al final el que mires és una gran pantalla i una realització televisiva.
1: I moltes pantalles petites, perquè és que sí, la gent està com boja gravant els concerts.
4: This has been the most extraordinary experience of my entire life.
2: I aquest públic també és actor, també és protagonista de la pel·lícula.
1: Clar,
2: no sé si voluntàriament, segurament. Però
1: l'experiència d'anar a veure una pel·lícula a concert és la següent, així, com a gran estrena. Posem l'estàndard d'or, amb l'Eras Tour, per exemple, l'Eras Tour de la Taylor Swift. La sala s'omple com uns 25 minuts abans de començar la pel·lícula. El públic va vestit, evidentment, com si anés a un concert. Abans i després de la pel·lícula, els fans es troben, s'intercanvien les polseres de l'amistat, per exemple, o altres ítems de merchandatge exclusiu i generat per fans. Es ven molt de merchandatge, també. Per exemple, a l'Eras Tour, les crispetes anaven de $10 a Estats Units fins als $19.89, que els fans de Taylor Swift ja sabran per què és això. Màxim?
2: Perquè no.
1: Per l'àlbum de 1989.
2: Ah, sí, jo no sóc fan de la Taylor.
1: Jo sí, és més,
2: no m'agrada gaire.
1: Però de fet és que el públic...
2: No, però clar, és això, o sigui, aquí hi ha calé, vull dir, a més calé. A més de l'entrada hi ha...
1: El que tu vulguis comprar, exclusiu, sí, sí.
2: O sigui, aquestes crispetes devien anar, doncs,
1: amb un pot...
2: Amb el logotip oficial o la imatge d'ella,
1: amb la imatge,
2: no?,
1: de la Taylor. Jo, evidentment, tenia, quan era fan de Crepúsculo, tenia 3 còpies del llibre de Crepúsculo, una amb una tapa diferent, vull dir que amb una en tenia prou, i no, jo no tinc 6 ulls per llegir Crepúsculo a la vegada.
2: Molt bé. Això és molt, molt important el que ens explicaràs ara, que són les normes.
1: Normes, per veure una pel·lícula concert, perquè clar, tu vas a un concert i cantes, però tu al cine no cantes, no, teòricament?
2: No.
1: Doncs hi ha determinades cadenes de cine als Estats Units que han fet normes per anar a veure aquestes pel·lícules. Per exemple, es pot cantar i ballar. De fet, s'anima al públic a fer soroll dins allò raonable. Be noisy. No es pot robar l'espectacle, estil de show, que diu. Doncs, per exemple, ballar sobre les butaques, no. Agitar el seient del veí així com d'emoció, tampoc. Parlar molt fort, tampoc. Et pots fer selfies, però no giris el mòbil a la pantalla, no gravis la pantalla, perquè és una pel·lícula igualment.
2: Això sí que no trobo pas. O sigui, el telèfon a dintre del cine, ja...
1: Bueno...
2: Sonderies meves.
1: Gravar-te tu cantant en un concert em sembla la cosa més absurda del planeta, i no paro de veure el meu Instagram amb amigues que, si és el seu contingut preferit, són elles mateixes, vaja. Perdó. Et pots endur els continguts, evidentment, els pots a crispetes a casa, però no pots robar els pòsters, això és important que ho marquin a les webs. No robis els pòsters de les cartelleries, perquè si no els cines es queden sense res per anunciar. Pots anar al lavabo, evidentment. Recordem la pel·lícula de la Beyoncé de Renaissance, que era un concert gravat, també durava 3 hores. I això entra...
2: O sigui, pots abandonar la sala quan vulguis
1: i tornar a entrar. Sense problema. Evidentment, els passis de la Taylor Swift no tenen res a veure amb els passis que segurament tindrà la Katy Perry, a qui ningú espera ja en general.
2: Sí, diguem que no ha tingut massa bona rebuda l'últim que ha fet, no?
1: Jo diria indiferència glacial.
2: Em podries dir el títol de l'última cançó? Sí, perquè l'has buscat expressament per la...
1: Expressament es diu Watch It Burn i sona a cançó pop estàndard sense cap mena de personalitat.
2: El que sonarà ara no és la Katy?
1: No.

0: És fantasia de Disney.
1: Sí, és una fantasia també. Clar, és que habitualment associem les pel·lícules concert amb les adolescents. Les adolescents, és a dir, adolescents, dones. I les tillem una mica d'idiotes pensant-nos que van a una sala de cine criada una pantalla quan podrien estar a casa seva, però bueno, perdona'm. Tu vas a un concert, et gastes... Quant costa una entrada a un concert de Bad Bunny ara?
0: Top d'aquests?
1: Top d'aquests.
0: Jo què sé, són tan fluctuants, però jo què sé, 100 euros mínim, no?
1: Algú que és capaç de no gastar-se 100 euros anant a un concert concert i passant-s'ho malament totes les hores prèvies, durant i el després, i generar la mateixa energia que en un concert de Bad Bunny en directe en una sala de cine, a mi em sembla que és una persona privilegiada. Ja ho he dit tot. A més que s'associa amb les adolescents, però sentia en Fantasia, que és la primera pel·lícula concert, i Fantasia jo no ho associo amb una teenager, vull dir, recordem, Fantasia es va girar com a un concert, com un plus, no? Una experiència plus, el concert de l'Orquestra de Filadèlfia amb el Leopold Stokowski.
0: Això no ho sabia. O no ho recordava.
1: Vull dir, és el que és una pel·lícula concert. Als 60 més es van posar de moda les pel·lis concert i ja realment hi ha perles que no diries mai que són cosa de noies adolescents.
0: Com ara?
1: No? Doncs mira, per exemple, tens arrel de la Beatlemania, tens Hard Day's Night, que no és ben bé una pel·lícula concert, no? Però ja als 60 tens els Rolling Stones, Jimi Hendrix tenen pel·lícules concerts. Als 70 el Martin Scorsese, molt jove, fa una pel·lícula sobre Woodstock, 3 dies, es diu Woodstock, de l'any 70, exactament. A 70 també hi ha Give Me Shelter dels Rolling Stones, un altre cop Pink Floyd del 72, tens el Stop Making Sense, que és com un clàssic sobre els Talking Heads, que és boníssima,
0: és
1: més la pel·lícula.
0: Sí,
1: exacte. Madonna, Truth Order, dels 90, és com tens tota la història de la música gravada en grans concerts que val la pena recuperar.
0: I acabem amb una recomanació, una boníssima... Però aquest és que és espectacular, aquest.
1: Tu l'has vista?
0: L'he vist.
1: Ah!
0: L'he vist i m'he emocionat i he suat com suen ells.
1: Molt bé.
0: Sí, és un concert filmat que podeu veure en plataformes, vull dir que no us heu de traslladar als cines.
1: Aplaudim amb les orelles.
0: I amb els peus. Tot el que tingueu, home.
1: Tot.
0: I perdoni vostè, Aretha Franklin, que la trepitgi d'aquesta manera. És Amazing Grace.
1: Sí, Amazing Grace, la història és fascinant, no sé si la coneixies.
0: Sí, perquè vam parlar aquí a la ràdio quan es va... Perquè això és... La gravació és del 70.
1: La gravació és del 72.
0: La pel·lícula és de fa pocs anys.
1: 2018,
0: no?
1: Efectivament. Clar, la història és Warner, el segell discogràfic, vol estrenar la pel·lícula per aprofitar l'èxit de l'àlbum d'Amazing Grace, no? Així que el 72 encarreguen a Sidney Pollack, el cineasta, que vagi a un concert que Aretha Franklin farà a l'església del seu poble, així com a paradeta, a la seva gran gira d'Amazing Grace. No? És com si Rosalia tornés a Sant Esteve de Sarrovires.
0: Sant Esteve de Sarrovires.
1: A l'església, evidentment, gent del poble i estrelles com Mick Jagger, evidentment. Graven com unes 20 hores de material amb les millors càmeres, 5 càmeres de 16 mil·límetres, so d'altíssima qualitat, i s'obliden de fer allò que és més important i això que ha fet que la pel·lícula fins ara no s'hagi pogut veure, que és...
0: La sincronització.
1: Fer la claqueta, amores, que per això es fan les claquetes, per sincronitzar imatge i so. Què passa? Durant moltíssims anys, fins al 2008, no hi ha la tecnologia necessària per saber què s'està sentint amb les imatges que s'han gravat sense so, per sincronitzar imatge i so, de manera que no pots fer una pel·lícula amb allò, amb 5 càmeres i 20 hores d'imatges que no es corresponen amb res. 2008, finalment es té aquesta tecnologia de sincronització, però Aretha Franklin no vol que s'estreni la pel·lícula. La pel·lícula s'ha estrenat sense el seu consentiment, això també s'ha de dir.
0: Ella ja va morir.
1: Un cop va morir, però...
0: Van ser els hereus.
1: Els hereus, evidentment, que necessitaven treure rèdit de la senyora Aretha. I sí, per això ens arriba ara aquest concert, que és una experiència religiosa en tots els sentits.
0: Sí.
1: Un èxtasi.
0: Escolteu.

0: Bé, jo m'estaria així tot el dia, però clar, a les dues vindrà l'hora 14, tenim un convidat esperant. Ara aquí penso, no havíem d'haver fet una secció de pel·lícula sobre l'eclipsi?
1: Ai, buah, quina mandra.
0: Quina mandra.
1: No? Sé, l'eclipsi em fa una mandra importantíssima. Sé que estic super soli amb això.
0: I la mandra aquesta que et preguntin, on el veuràs? On el veuràs?
1: Se m'ho han preguntat tantes vegades. Sí. Jo me'n vaig a Espanya, justament, aquesta setmana.
0: Bueno, que també es podrà veure, no? Depèn del...
1: No, és igual. És que m'és tan igual.
0: Quantes vegades t'han preguntat des d'on el veuràs? Josep Maria, Martí Duran, músic, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies. L'eclipsi. Bueno, de fet, al poble, a Sant Descreus, m'ho han preguntat 200 vegades on es farà el concert, perquè és secret.
0: Sí, perquè tu treballaràs el dia, el capvespre de l'eclipsi, eh?
2: Exacte. Des del moment que comença el fenomen, des que la lluna comença a trepitjar el sol, allà doncs, començarem el primer acord.
0: És un concert del Festival Jordi Savall, de música antiga, i en Josep Maria Duran és... Martí Duran és un expert, un virtuós de la... Corda pulsada, se'n diu? Corda pinçada, també, es podria
2: corda
0: dir?
2: Corda pulsada, corda pinçada, sí, corda pinçada. Són instruments de la família del llaüt, es pinçen com la guitarra.
0: Però són més grans.
2: Bueno, no? Hi ha de totes mides, hi ha molt grans, com el concert que farem un instrument que es diu tiorba, que és un instrument de la família dels llaüts.
0: Això què m'adeix?
2: M'adeix 1,85 m.
0: Mira, és més alt que tu, Mariona.
1: Hòstia!
2: 1,85 m, i 1,85 m, i és el petit, vull dir, ara els fem, per desgràcia, els hem de modificar per poder viatjar, però hi havia instruments que feien 2 metres. O 2,20 m, sí, sí.
0: I això
2: es toca com si fos una guitarra, sí.
1: Que semblaria com un arpa, potser, o...
2: No, sembla, saps els llaüts dels joglars, que veus així en...
1: Una gran guitarra.
2: Exacte, sí. Allò, però amb un mànec superllarg, superllarg, i és bastant curiós.
0: És com abraçar un tronc, no?
2: Home, és molt poc romàntic, però bueno, sí, el tronc és bonic. No, m'agrada la idea de natura.
0: Jo abraço els arbres.
2: Sí.
0: No, és bonic que... Carrega d'energia.
2: És bonic que a partir d'un arbre es pugui fer un instrument al qual et puguis expressar. Això és el més bonic. No només contemplar-lo i que ens ajuda, no, a la vida, però també, doncs, és amb ell, doncs, creem un altre fenomen de la natura, que és la música.
0: Molt bé. Música que sona així.

0: Doncs, Josep Maria, hem d'assumir que serà un concert a prop de Santes Creus, perquè això és l'únic que sap el públic, que ha d'estar a 6:45 dimecres al pàrquing de Santes Creus, que des d'allà els traslladaran no sabem on.
1: Exacte. Això és molt emocionant, no?
0: Sí.
1: Et diuen, és molt a prop, eh? Jo ja hi vaig estar, deu fer un mes, perquè vaig voler anar a veure l'espai per començar ja també a mentalitzar-me i perquè feia molta il·lusió. I res, bus, perquè hi ha d'haver alguna manera per poder anar. Podries anar inclús quasi a peu, però igual tardies per massa estona. Arribaran allà tranquil·lament, els oferiran una copa de cava i res, ja comencem els preparatius i fins que comenci el concert.
0: Amb l'entrada van les ulleres, això és important,
1: I van les ulleres també. Sí.
0: Però jo pensava, el moment exacte, aquells segons, perquè és que tant d'enrenou per uns segons.
1: Sí,
0: però,
1: exacte.
0: Feia un segle que no teníem aquesta experiència.
1: Exacte, a més, varia del lloc, eh? Vull dir, el lloc on el fem nosaltres em sembla que dura menys de 2 minuts. O sigui, perquè, clar, és la zona bastant més... O sigui, hi ha llocs més al sud que dura fins a 3 o inclús fins a 4, allà dura 2, però sí, ha de ser molt exacte.
0: I en aquells 2 minuts què passarà?
1: És sorpresa, també.
0: També és sorpresa. Però és una sorpresa musical?
1: És una sorpresa musical.
0: O es farà el silenci? El silenci també forma part de la música,
1: també forma part de la música, i tant. Sí, és un... El que hem pensat, això, gràcies a qui va tindre la idea, que és el festival, el Jordi i el Martí Sant Climent, doncs va fer una cosa especial i serà una cosa molt especial.
0: Molt bé. Fins i tot, ahir... En Jordi Savall, en una entrevista al Periódico, deia que s'havia consultat un astròleg.
1: I tant.
0: Fins i tot per trobar el millor lloc.
1: Crec que era un astrònom.
0: Un astrònom. Jo sempre els he confós, potser que la confusió sigui meva.
2: Jo també, els astròlegs que són els d'Àries.
1: Exacte, que segurament que també controlen. Segurament que també van controlar això.
0: Astrònom ja ens quadraria més.
1: Sí, està tot calculat, i... Sí, perquè ho hem de fer coincidir.
0: I ara, sobretot el més important, que no hi hagi núvols, eh?
1: Exacte. Diuen que hem mirat tots les prediccions i aquestes coses, i diuen que no n'hi haurà. I si n'hi ha, és així.
0: És així,
1: ens ho passarem igualment.

0: els teus concerts la gent no treu el mòbil, no? I es fa selfies? O sí?
1: No.
2: No, per sort no. Oh. Per sort no, perquè a mi el... Perquè jo quan faig concerts d'aquest tipus, amb aquest tipus de programa, que és un programa que estic sol allà, m'ho prenc com un diàleg. I un diàleg d'emocions.
0: Amb qui és el diàleg?
2: Amb el públic. Mm-hmm. Sí, perquè crees unes sinergies, crees un clima, una comunicació, i a més és una música que quan la vaig triar, és un projecte vaig treballar durant molts anys fins a dur-lo a terme.
0: I que el nom el diràs tu perquè jo...
2: Atalgia.
0: Atalgia. Això és llatí? O...
2: Això ve del llatí.
0: I què significa?
2: Sí, les àlgies eren els esperits femenins del patiment. I, de fet, aquest nom el vam buscar a través de... Perquè és un disc i un projecte que evoca molt la nostàlgia. Llavors, nostàlgia és una paraula que està formada per nostos i àlgia. I llavors sempre és un patiment, també és una tornada, és una contemplació, són tot això que toco són covers, no, que en diem ara, són covers del
0: barroc,
2: música,
0: no?
2: Del barroc, exacte.
0: Àries d'òperes de Purcell?
2: De Purcell i Handel.
0: I
2: després, per exemple, el primer track que hem escoltat doncs és una composició meva, a mode d'introducció, que evoca el que vindrà després. Llavors és un intent de fer una pràctica... antiga però actual, en el sentit de que jo utilitzo tots els elements i tot el coneixement que tenim d'una música que no sabem mai com ha sonat, perquè només tenim papers allà.
0: Això sempre ho penso, eh?
2: És el millor.
0: Tens la partitura, però clar, no...
2: És el millor, l'especulació. L'especulació i fent ara la imaginació i imaginar-te allò, per mi, és el gran... És la part que em va seduir més d'aquesta música, el realment no saber què...
0: D'això que en diem música antiga, no?
2: Exacte, no sabem com sonava. Tenim moltes informacions, llibres d'instruccions. Tenim
0: llibres d'instruccions,
2: sí,
0: i tot?
2: Sí, els tractats eren llibres d'instruccions. Deien, això se fa d'aquesta manera. Llavors, amb la informació del que et diuen que es fa, també tens la informació del que no volien que es fes. Mm-hmm. No? Llavors, a través de tot aquest coneixement, doncs tu t'ho inventes tot. Llavors, és la gràcia d'aquesta... Trobo que part de la gràcia d'aquest món. Doncs és descobrir aquesta música.
1: A mi em flipa, però, com és impossible de replicar realment aquesta música. Vull dir, perquè és que els arbres ara no deuen créixer igual que fa tants segles. Les cordes suposo que s'han de fabricar, o almenys el material ha de ser diferent, perquè al final són coses vives, no? Vull dir, la música és cosa viva.
2: Exacte. Per exemple, un arbre... un llaüt com la tiorba, que és l'instrument que faig servir jo, se'n conserven uns quants d'instruments que no són tocables perquè són molt fàgils.
0: El més antic de quin segle és?
2: Llaüt més antic que es conserva no t'ho sabria dir. Perquè el llaüt és una família molt gran i jo sóc especialista. El de la tiorba, per exemple, són instruments de... se'n conserva algun de principis del segle XVII. O sigui, 1600 i escaig. I clar, en arbres, que tu ara aquest instrument, si el poguessis encordar, sonaria diferent a com sonava llavors. Perquè clar, porta 400 anys de cristal·lització. Aquella fusta no és la mateixa.
0: Fascinant, eh?
1: Sí, és total.
2: Ara, per exemple, l'any passat em va fer una guitarra, un amic meu, un constructor de guitarres històriques que viu a la Fatarella, el Joan Pallissa, i ell va fer servir una fusta de la tapa de Romanillos, que era un gran constructor de guitarres del segle XX, que li va comprar a l'estoc quan va morir. I era Pia Bet, que havia estat tallat i preparat per fer una taula harmònica l'any 1971.
0: Mm.
2: Clar.
0: Sí. Ahir ens acompanyava una saxofonista, la Irene Reig, i ella té un saxo, clar, és més d'ara, no? Però és dels anys 60. Clar, i parlàvem sobre la traçabilitat de l'instrument, no? De les històries al darrere. Això també hi ha hagut molta literatura, s'han escrit novel·les, sí. En Cabré, no? Magnífics llibres. No sé si penses tu també en la transmissió, no?
2: I penso molt sovint, i més quan tens l'oportunitat de tocar instruments originals. Jo fa uns quants anys vaig fer un altre projecte discogràfic, més curt, és un disc de mitja hora, amb dues guitarres originals del segle XIX, de principis del segle XIX, i és una altra dimensió.
0: Yeah. O sigui, és... Senties alguna presència?
2: No, presència no. El que sentia és clar, és que jo presències, no sé per què, però no és una cosa que acostumo a sentir.
0: No creus en fantasmes, tu?
2: No ho sé, però sí que vaig notar un so, unes qualitats que no havia notat mai amb altres instruments, i va despertar en mi una experiència molt interessant, molt emocionant.
0: Pujat la música perquè hem d'anar marxant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Així no ens diràs on vas a tocar el dimecres?
2: Al Festival Jordi Savall de Santes Creus, just al costat de Santes Creus.
0: Molt bé.
2: Això, i res, que la gent no s'oblida d'anar a 2:15, està tot venut. Des del segon dia es va vendre tot.
0: Sí, sí.
2: O sigui que, sí, jo agraeixo moltíssim que em donés l'oportunitat de fer un concert a una persona de la zona, un concert tan important, sent d'aquí, donant valor a la gent del territori.
0: Sent d'aquí és Vilafranca, eh? Molt bé. Un últim dubte. Portaràs la camisa de la mama?
2: Ah, no portaré la camisa de la mama, portaré una altra.
0: Explica perquè... això, res, en 30 segons que tenim.
2: Sí, la meva mare, que era modista, em va fer una camisa fa, doncs, 25 anys de concert. I vaig dir, mare, vull una camisa com la del Paco de Lucía.
0: De seda, eh?
2: De seda,
1: ai,
2: exacte.
1: Ai, m'encanta.
0: I la guardes allò com
2: un
0: pany en oro, que en diuen,
2: tresor,
0: eh? Molt bé. Doncs Josep Maria Martí Duran, un dels mestres de la corda pulsada o pinçada, de Tiorbas i companyia, gràcies i molt bon concert dimecres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mariona Borrull, ens veiem aviat, eh?
1: Entrepà. Sí.
0: Bones vacances.
1: Gràcies.
0: Bon viatge. Al control, David Moreno, us deixem amb l'hora 14 de Gemma Alegrí. I tornem amb més Tot és comèdia el cap de setmana vinent. Adeu.
3: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri del Poble Nou de Barcelona. El barri els va acollir molt bé i per celebrar-ho, el 5 de juny, van fer una festa al carrer Pere IV que va durar tot el dia. Hi va haver vermut, paella, xocolatada, concerts, poesia, xerrades i lectures dramatitzades de textos sorgits dels cursos de l'obrador de la Beckett. A més, es va presentar la temporada 26-27, en la que comptarem amb alguns dels creadors més estretament lligats a la història de la Sala Beckett i que manté l'aposta constant de promoure la nova autoria catalana. Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mar Rosic, amb Oriol Genís, serà el primer espectacle, i és que Oriol Genís serà un dels grans protagonistes amb el cicle Paraula, cos i caràcter. El veurem en 4 espectacles, per exemple, Compto cada passa meva sobre la terra.
5: Jo tinc força memòria per les cares, per la gent. I a vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat.
4: Victòria Spumber, Sergi Balbel, Ferran Dordal, Oriol Pla, Pau Matas, Pepa Plana, Mario Gas, Maria Velasco, Mercè Sàrries i el col·lectiu Padana, Missa i Repicant són alguns dels noms de la nova temporada de la Sala Beckett.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Dels esports, el Barça pendent de Ferran Torres, Marc Casado i Rooney Bardaggi després del triangular a Itàlia. Ho podem fer millor, ha assegurat aquesta nit l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
1: Was a good match also against Nottingham, Udinese, the same. They have both strong teams and
0: Avui que el món del futbol plora la mort del pare de Leo Messi. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Els bombers canvien la manera de treballar obligats pel canvi climàtic. Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes fan que els incendis d'alta muntanya siguin cada vegada més freqüents també durant l'estiu. Pau Puig, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Fins ara els incendis d'alta muntanya es concentraven principalment durant els mesos d'hivern, però el canvi climàtic està alterant aquest patró. L'últim exemple és l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que va cremar més de 100 hectàrees i es va mantenir actiu durant una setmana.
3: Sí, l'incendi de Sanet ha obert a segons expliquen els bombers, la caixa d'incendis d'alta intensitat al Pirineu. En declaracions a SER Catalunya, el sotinspector del Graf, Aniol Resclosa, assenyala el canvi en les condicions climàtiques com la principal explicació d'aquest fenomen.
4: El primer cop que hem de gestionar un incendi que durant dies doncs, no podem posar gent a treballar-hi, degut a que a les hores centrals dels dies, amb l'entrada de tempestes i amb una atmosfera inestable, fa que es pugui produir un pirocúmul i això el que fa és accelerar la velocitat de l'incendi amb longituds de flama molt altes com en les capçades de tots els de l'arbrat i amb una zona doncs, de difícil accés.
3: Per aquest motiu, els bombers han hagut de canviar la manera de treballar i també repensar l'estratègia a l'hora d'apagar aquest tipus d'incendis.
4: No anem a treballar l'incendi directament, sinó anem a aguantar-lo d'alguna manera amb mitjans aèris i que quedi una mica doncs, confinat en aquests barrancs laterals o les parts altes de la muntanya on tenim roquissars on el foc li és difícil de passar.
3: L'incendi de Sanet ha cremat 109 hectàrees que, tot i que poden semblar poques, són més que totes les que han cremat en els últims 15 estius.
0: En aquest context, el Meteocat ha més avisos per calor extrema en 11 comarques avui del litoral català, entre les quals el Barcelonès i l'Alt i el Baix Empordà. Davant d'aquestes previsions, avui avancem la previsió del temps. Núria Seró, on ha de fer més calor aquesta tarda?
5: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures més altes de Catalunya es registraran a l'Empordà. De fet, aquí està activat la vista taronja per calor. Temperatures molt altes, fregant els 40 graus, a Ponent les temperatures no seran tan altes. Tot i això, seguirem parlant de calor, amb unes màximes al voltant dels 38. I atenció a la costa, tant a la costa central com també a la costa Brava, on les temperatures podran estar al voltant dels 35 graus. I és que aquí està l'avís groc per altes temperatures.
0: I a la resta de Catalunya?
5: A la resta també tindrem calor, però no tan intensa. De fet, també haurem de parlar de tempestes. Avui, sobretot, quedaran concentrades al Pirineu, puntualment poden ser fortes. Inclús algun núvol d'evolució podrem observar també al massís dels Ports. Tenim alguns núvols ara que van viatjant pel prelitoral. I la nova setmana ve marcada encara per altes temperatures i també per ruixats de tarda. Seguim amb la mateixa dinàmica de sol, calor i tempestes en la segona meitat de la jornada.
0: 2:11 de la tarda parlàvem fa només uns minuts sobre canvis en els incendis. Doncs bé, més enllà d'aquests, dels boscos arrasats i els danys materials que provoquen, hi ha altres afectats pels focs, són la fauna i la flora.
2: L'entrevista del cap de setmana.
0: Per entendre com impacten els incendis, animals i vegetació, Francisco Lloret, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Com afecten els incendis forestals a la fauna i a la vegetació?
6: En general, la vegetació està adaptada als incendis perquè les condicions climàtiques de la Mediterrània, amb estius molt secs i calorosos, pues, fan que evolutivament les espècies s'han adaptat a aquestes circumstàncies i hi ha moltes d'elles que tenen mecanismes per sobreviure. El que passa és que hi ha dues circumstàncies en les quals aquesta capacitat de recuperar-se, el que anomenem resiliència, una paraula que es fa servir força, doncs es veu comprometida.

0: comesa per almenys dues situacions. Quan tens un incendi de temperatures molt elevades, doncs aquesta capacitat va disminuint, lògicament, no? I per una altra banda, si tens que els incendis són molt freqüents, doncs també es veu compromesa. Pues, per exemple, perquè moltes vegades aquesta recuperació depèn de que quedin llavors en el terra o a vegades en alguns arbres, com el pi blanc, en la capçada. Clar, si els incendis són molt freqüents, no dona temps a tornar a generar més llavors i després del segon incendi ja no poden, refer-se aquestes poblacions. Els animals van una miqueta a rebuf. Molts animals són capaços de sobreviure al foc si són, o bé perquè fugen, en cas dels ocells, poden marxar. Molts altres vertebrats, com alguns mamífers, també poden fugir. Altres es veuen atrapats i no poden moure's gaire, i altres es refugien sota el terra.
1: Quant de temps pot trigar el procés de recuperació d'un bosc?
0: Bueno, depèn del que tu consideris com que el bosc està ben recuperat. Mm-hmm. Perquè, clar, tu pots considerar que tu tens una coberta forestal i dius, vale, això ja tinc un bosc. Però això és relativament ràpid. La coberta vegetal, ja no dic la forestal, doncs es recupera després d'uns pocs decennis. Estic parlant dels arbres. Però si tu el que pots mirar és, per exemple, el que anomenem l'estructura, el fet que n'hi hagi arbres més grans, n'hi hagi arbres joves que van creixent quan els grans es van morint, doncs llavors necessitem moltes decenes d'anys, per no parlar més d'un segle.
1: Francisco, sovint es planteja que hi ha un excés de massa forestal i que cal gestionar millor els boscos, i es planteja també la solució, una solució que és la tala d'arbres. És realment aquesta una solució o part de la solució?
0: El que tenim és un portafoli de coses a fer. Primer de tot, hem d'entendre que els boscos són un ecosistema i que és molt complex, i que els boscos tenen molts valors. És el tema de la gestió, que en algunes zones, sobretot a les regions més mediterrànies, l'abandonament rural va produir ja des de principis del segle XX i ha acrescentat, augmentat al final del segle XX, un increment de la superfície forestal, senzillament perquè aquells terrenys que eren més o menys, a vegades poc productius agrícolament, doncs ja no havia població que li tragués aquest rendiment. I moltes vegades aquests boscos no se sap ni quin propietari és, i aquest és un problema. Però hi ha unes superfícies importants a Catalunya que sí que estan gestionades, o com a mínim tenen uns plans d'ordenació. Una altra cosa és que es puguin fer aquests plans d'ordenació. La gestió no és únicament tallar arbres.
1: Francisco Lloret, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Avui, diumenge 9 d'agost, queden només 3 dies per l'eclipsi solar de dimecres, un eclipsi únic que ja s'ha batejat com l'eclipsi del segle. Més enllà de les afectacions i les previsions de ciutats grans com Tarragona o Lleida, on l'eclipsi serà total, ens hem volgut fixar en com es viurà a les zones rurals, on la gestió d'aquest fenomen astronòmic és tot un repte. Cristina Artacho, bona tarda.
2: Bona tarda. La paraula més repetida pels municipis és incertesa. Tenen controlada quanta gent s'allotjarà al municipi i els establiments famesos que estan complets. El que és una incògnita és quanta gent es desplaçarà el mateix dimecres. Per això s'han anticipat establint mesures com, per exemple, el tancament d'accessos a parcs naturals per evitar el risc d'incendi. És el cas de Cornudella del Montsant, al Priorat. Ho explica l'alcaldessa Meritxell Cardona.
3: Al·legant, doncs, per una banda, dels espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis, i per l'altra, el que són els accessos als espais, als nuclis locals, doncs també els restringim amb aquesta acreditació per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persona.
2: Molt a prop de Cornudella, Prades, al Baix Camp, és un dels municipis de la demarcació on s'espera més afluència. També es tancaran camins d'accés al bosc i s'han establert zones de pàrquing extraordinàries. De fet, n'hi ha una específica per autocaravanes que a dies de l'eclipsi ja està gairebé completa. L'alcaldessa és Lídia Vargas.
4: Ni fem una crida perquè pugi la gent, ni fem una crida perquè no pugi la gent. Penso que la gent és lliure de pensar o de decidir on vol anar a veure l'eclipsi, però, clar, que siguem tots responsables, només demano això.
1: Com dèiem, es tracta d'un fenomen únic i per precisament això, com que no hi ha referents recents, cal plantejar mesures i protocols que siguin adaptables. Cristina, què és el que més preocupa?
2: L'alcaldessa de Prades ho té clar. És impossible anticipar-se al trànsit i els fa patir que es col·lapsin els accessos al municipi, sobretot si molta gent decideix anar-hi a l'últim moment.
4: No ho sabem i per això doncs, hem fet això dels pàrquings, perquè doncs, que la gent hi crida de que la gent doncs, vagi pujant esglaonadament. No ho sabem. Si en un moment donat veiem que, doncs, que Prades està col·lapsat, doncs és evident doncs, que amb l'ajuda d'Interior i Mossos doncs, es farà el que s'hagi de fer. És el punt que a mi em fa patir més, perquè quan neva a Prades, bueno, que hi ha greus problemes per les carreteres perquè tothom vol pujar a Prades a veure la neu.
2: Cornudella del Montsant i Prades són només dos exemples del que es repeteix a tots els pobles dins de la zona de totalitat. Reforç del transport públic, punts d'hidratació, activitats prèvies i posteriors per assegurar que la gent arribi i marxi esglaonadament. Tots els municipis han dissenyat protocols i mesures prèvies per anticipar-se i poder garantir a la ciutadania gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
1: Dimecres, a partir de les 7 del vespre, edició especial del programa Al Balcó amb la Laura Polo d'Alfó des de Tarragona. Segon dia, amb controls fronterers a l'aeroport del Prat arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre Espanya i Itàlia. És el segon aeroport amb més controls per darrere del de Barajas a Madrid. Gemma Parellada.
5: El govern espanyol ja ha anunciat que avui, segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de tot l'estat, s'intensificaran els controls i les revisions que fins ara han estat testimonials. De fet, a l'aeroport del Prat aquest dissabte es van fer poc més d'una setantena de controls. En concret, la policia espanyola va controlar la documentació de 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia fins a les 9 de la nit, vols procedents de Milà i de Roma. A l'aeroport, els agents de policia controlen els passaports i les nacionalitats dels passatgers, a més de vises i permisos de residència en cas de ciutadans d'altres estats, responent als controls aplicats a Itàlia als ciutadans provinents d'Espanya. La previsió és que aquestes mesures s'allarguin fins al 7 de setembre.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament de la ciutat ha tancat 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Amb aquests ha cobrat més de 450 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques.
5: El que es tradueix en 835.000 euros recaptats. Aquest procés s'emmarca en el pla de regularització fiscal al sector turístic de l'Institut Municipal d'Hisenda. És a dir, un pla que vol garantir que els habitatges d'ús turístic, hotels, apartaments i albergs, compleixin les obligacions fiscals. Amb aquests 150 expedients finalitzats s'ha recaptat els diners de 457 liquidacions de l'IAE, augmentant alhora el padró anual en més de 220.000 euros. Fins al 2028 es preveu inspeccionar 463 empreses propietàries o explotadores i 280 apartaments turístics.
1: A Girona, l'Ajuntament ha posat més de 41.000 sancions en només un any amb els nous radars de velocitat.
5: És el primer any de funcionament dels radars, que estan situats als principals accessos de la ciutat, i l'aparell dels maristes acumula ell sol la meitat de totes les multes. N'hi ha al carrer de Barcelona, al riu Güell, al d'Alpedret, i a l'avinguda Josep Tarradellas. Aquest últim mes, el que està davant de l'escola dels maristes, és el punt en el que no han disminuït les infraccions, com sí que ha passat a la resta de llocs on s'hi han posat el radar. Sobre la zona de baixes emissions, el volum de sancions és de 1.800.
6: Més aviat que tard, aquest nombre de sancions ha de disminuir, que la gent veurà que no pot accedir perquè el seu vehicle no està autoritzat. A partir d'aquí anirem mirant l'evolució de la zona de baixes emissions. Recordeu que ve d'una normativa europea i, per tant, el que estem fent és aplicar-la.
5: És la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
1: I acabem a Montblanc, on l'Ajuntament ha fet una reclamació a Google Maps perquè deixi de desviar cotxes cap al seu municipi.
5: Què és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a la N240 i a l'AP2? El navegador recomana als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa. L'alcalde Marc Vinya ha demanat al Servei Català de Trànsit que parli amb els responsables de Google Maps perquè diguin als conductors que l'interior de Montblanc no és una via alternativa. Perquè, a més, n'hi ha els que intenten saltar-se a la cua, es troben amb la senyalització excepcional que els fa tirar enrere i es tornen a trobar amb la retenció. Això passa sobretot els divendres i els diumenges a la sortida i tornada del cap de setmana.
1: En educació són dades que avui expliquem a SER Catalunya. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia més de 70 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència, però cap títol que els l'acrediti. La majoria de peticions són del sector d'atenció a les persones, l'administració i la gestió i l'electricitat, Soledad Domínguez. Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar una mica més del 60%. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos de l'any altres 9.500 peticions individuals. El president executiu de l'agència DFP, José Luis Durán, explica que de mitjana, des que una persona fa la petició fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos. Hi ha dos motius, explica. El primer, que cada cas s'ha d'analitzar de forma individual.
7: Si no hi ha un grup classe que tu atenguis de cop a 30, tu l'atenció és individual. 3.000 expedients són 3.000 expedients que passen individualment per l'agència, per la seva supervisió, fins que s'envien tots els pagaments a tots els assessors i avaladors i es tanquen tots els expedients econòmics.
1: I el segon, que encara que els ciutadans poden fer la petició en qualsevol moment, l'agència només disposa de 9 mesos de feina efectiva, un problema que estan mirant de resoldre.
7: No, i aquest és el repte que estan treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar, de manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs anirem reduint el temps d'espera.
1: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'agència Ser Catalunya, s'estarien tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
8: Gràcies, Soler. Publicitat i tornem.
9: Cadena Ser.
10: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
11: Tots els nostres continguts.
10: Som a tot arreu. Som al teu costat.
11: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
10: Tot això passa aquí.

0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
2: A l'hora 14, Gemma Alegrí.
3: En salut, avui posem el focus en els pacients oncològics atesos per l'Institut Goodman que, com a conseqüència d'un càncer, han patit una lesió neurològica, és a dir, una afectació cerebral. Són el 5% del total. Aquests pacients necessiten un procés de rehabilitació específic. Alguns tenen moltes dificultats per moure's i reben atenció a casa.
4: És el cas de l'Eva Serna, que té una lesió medular derivada del càncer. Va entrar a l'hospital amb diversos tumors a les vèrtebres que li van impedir moure's. En aquell moment es va incorporar en un programa amb metges, fisioterapeutes i psicòlegs que van fins a casa seva per la rehabilitació.
5: I és des del primer dia a treballar. Tira't al suelo i levántate. Anem a pujar escales. Un dia vam anar a la piscina. Cada dia que venen és com un passo impressionant. Veus que, ostres, sí que sé que estaré en una cadira de rodes, però cada vegada veig que podré ser més independent.
4: Per fomentar l'autonomia dels pacients, els professionals els dissenyen un tractament individualitzat. L'objectiu és que puguin moure's, rentar-se i curar-se de manera autònoma.
5: Jo tenia por de ser superdependent per la meva parella, per la meva esposa, i ara no. Ara ja sé que podré ser jo la que portaré la meva vida d'una manera diferent, però bueno, m'estava ajudant i m'estava ensenyant a com fer-ho. És una passada, sí, una passada com treballen.
4: Un 100% dels participants recomanaria aquest programa a altres persones.
3: 4 minuts i 2 quarts de 3. Repassem altres informacions en format més breu. A Fonollosa, al Bages, ha mort el conductor d'un turisme en un accident de trànsit.
6: El vehicle ha sortit de la via i ha volcat en un barranc per causes que encara s'estan investigant. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són ja 81 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
3: A l'Estartit, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte.
4: L'home estava en una embarcació i es va llançar al mar per nedar a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, però no va poder tornar a la barca. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
3: I a Nou Barris, a Barcelona, els Mossos investiguen un tiroteig durant una baralla.
6: No hi ha ferits. El tiroteig ha estat aquesta matinada al mateix carrer on un home va ser assassinat per arma blanca divendres passat.
3: Avui, que a l'hora 14, farem una nova píndola sobre els camins del desig, un concepte cada vegada més estès dins l'urbanisme.
4: Són camins que van contra les decisions de la planificació i que mostren com les persones realment utilitzen els espais urbans. Camins que apareixen de manera natural quan les persones o els animals surten del camí marcat i travessen la gespa, per exemple, per arribar més ràpid al seu destí. Segons els experts, passar 15 vegades sobre un mateix lloc és suficient per traçar un camí.
3: Pau, tens alguns exemples on podem trobar camins del desig?
4: Sí, la zona de Broadway a Nova York segueix el traçat d'un antic camí ideat pels pobles indígenes de Manhattan per buscar el recorregut més pràctic i evitar pantans i turons. Tot i que la ciutat va ser planificada després en quadrícula, Broadway n'ha conservat el traçat original. Un altre dels grans exemples és el Parc Central de la Universitat d'Ohio. I a Oval, els estudiants van començar a creuar la gespa per arribar als diferents edificis de la universitat. Un cop consolidats, la universitat els va pavimentar i és com es poden veure a dia d'avui.
3: Gràcies, Pau. Anem amb els esports. Un Barça sense Casado, Araujo i Rooney deixa escapar el triangular amistós d'Udine a Itàlia, Martí i Juncà.
7: El primer partit va ser contra el Nottingham Forest i es va decantar per la mínima a favor de l'equip blaugrana amb un gol de Rafinha de penal al temps d'afegit. Malgrat la primera victòria, el Barça no va poder superar l'Udinese al darrer partit i l'equip local es va endur el triangular després d'haver guanyat el seu primer contra l'equip anglès, un Barça que va deixar Marc Casado i Roni Bardagi a la ciutat esportiva per evitar possibles lesions a l'espera que es resolgui el seu futur immediat, que a hores d'ara és probable que sigui fora del Barça. Qui tampoc hi va ser és Ronald Araujo, que ja vola cap a Liverpool per tancar el seu fitxatge pel club red. Ahir també més amistosos de clubs catalans. L'Espanyol va perdre 3-1 contra el Coventry City, tot i avançar-se al marcador amb un gol d'Escorpí de Roberto. Pel que fa als equips de segona, el Girona va empatar 1 contra el Nàstic de Tarragona, amb gols de Bel Ruiz i Meixac respectivament.
3: Avui que el Festival Porta Blau de l'Escala actua Sopa de Cabra i el Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Go on, leave me breathless. Concert de The Corrs. Amb The Corrs arribem a 2:15 de la tarda, demà, hora 14, amb Susana Ruiz.